0: பார்த்தது
1: Está ungido con precioso sangre de Cristo. Aleluya, Señor.